0: de la solució i un altre idea s'aturó un diagnòstic de trastorn lleu de la personalitat sense solució, sense acompanyament, sense que no donen cap alternativa terapèutica, se'ns deixa a la mur de la societat del carrer, perquè tampoc és societat això, és la llei de la selva, se'ns deixa i tampoc passa res, i és una cosa que se n'anem trobant. Els comptes dels BTP de sempre estan sempre en totes les manifestacions, però que és una cosa que és així, és que la psiquiatria no pot tenir aquest diagnòstic, en general no pot, i se n'anem trobant cada cop. Sí. I bé, alguna cosa més per a tancar este capítol? Només entristir-nos a la família, donar-les el pèsam, donar-les el nostre suport, que no els aplegarà perquè no som aquí, però que estem ahí, i que lamentem. Jo he seguit el problema en la premsa, i el que me queda clar és que ha sigut la seva decisió. I com sembla que alguna cosa positiva és que, perquè ja està, ja s'ha anat, ja no podem fer res, és que almenys s'ha respectat la seva
1: decisió.
0: I també veu que en les altres és només de la vida d'una persona, com cercar treball, tenir parella, deixar un poc la medicació, en les altres decisions el sistema acompanya, perquè el que estem veient és que el sarcasme de que s'ha respectat la decisió de la pacient perquè ha demanat l'eutanàsia, però ens queda el dubte de si haguera demanat altres coses, si l'haguen respectat. Però bé, terrible. Gonzalo, vols tancar tu?
2: És que ja l'has dit tu.
0: Molt bé.
1: Jo una vegada pensé que no serà que la psiquiatria, no, a part de que la societat mira cap a una altra banda o posa solucions, parxes, no serà que la psiquiatria realment no sap com tractar les coses? Perquè trastorn de personalitat, el que dius tu d'aquesta associació de les BTP, és que els pares estan tots com dient que no saben ja per on tirar, perquè hi ha una situació real, i és un patiment d'una persona, un buit existencial tremendo, una insatisfacció contínua de la vida, però són transgressors, s'enfronten contínuament a tot, no? És sempre portar la contra, és molt difícil conviure amb persones amb un trastorn de personalitat, però els psiquiatres, més enllà de donar-los medicació, què estan fent? Què estan fent els psiquiatres per a tractar un trastorn de la personalitat o un altre tipus de trastorn, més enllà de donar una medicació que no cura, simplement el que tracta uns símptomes i te baixa un poquet els símptomes, però no t'estan curant. Hi ha una impossibilitat real per part de la psiquiatria per a fer front a les persones amb patiment psíquic, especialment a les persones de trastorn de personalitat. A part de que la societat no se posa les piles, no acompanya, no posa recursos adients, i al final passa això, perquè segons les persones que t'ho expliquen, és tal el patiment que tenen, és tant el mort que senten, que és alliberador. La mort és alliberadora, realment. És l'única sortida que troben, al final.
2: No, però jo vull fer un incís, i disculpeu que parli sense haver demanat tu, però ahí estan els recolzaments necessaris. És a dir, si la psiquiatria no arriba i la sintomatologia no desapareix, ahí sí que tenim una convenció de les persones amb discapacitat i la llei de discapacitat i el seu desenvolupament, que diu clarament que hi ha recolzament necessari. Si no hi arriba la medicació, han d'arribar unes altres qüestions
1: i no arriben.
2: I no arriben, i això són pressupostos, això són diners, això són treballadors, això són professionals. Anem a dir-ho clarament. I perdó, que...
1: No, no, és que és el que he dit, Gonzalo, és que fan els psiquiatres de molta medicació. Quin tractament fan? Quin acompanyament fan? Trobar-te sol, com ella deia, em trobes sola, tota la vida m'he trobat sola. És que és molt gros això. Quanta gent està com aquesta, com aquesta xica? Quantes? Jo conec molts, suposo que vosaltres també, que se troben sols, que no tenen acompanyament de vida de ningú, que se senten fracassats, que quanta gent realment la medicació s'està ajudant en la seva existència vital, en el seu dia a dia, en el seu projecte vital. És que estem parlant de una cosa molt greu, que és la vida de les persones, la vida de les persones.
0: I que això no està parlant als mitjans de comunicació.
1: Clar que no.
0: Estem parlant nosaltres ara, però els mitjans no abasten això.
1: Així el sensacionalisme és lo que priva, no? Bé. Clar, pues, que se pregunten per què una persona arriba a aquesta situació. S'ho poden preguntar, no?
0: En 25 anys.
1: En 25 anys o 23, no sé.
0: Donem el pèsam i seguim, perquè la vida continua i nosaltres volem estar vius i ho demostrem.
3: Escolta'ns, ens llancem a les ones d'una mar que a la teua vora vol arribar.
4: Se acerca un año más la muestra del libro anarquista de Valencia.
5: Este año será la 24ª edición y tendrá lugar del 20 al 26 de abril en varios espacios de Valencia y el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen, con los puestos de distribuidoras y editoriales.
6: Habrá charlas, talleres, presentaciones de libros y fanzines, una ruta histórica, comida vegana y la exposición Caravana a Fronteres de la UE, relat de les polítiques migratorias europees por los 10 años que cumple Obrim Fronteres Valencia en el Casal de Falles Populars y Combatives, calle Garcilaso, número 11. Puedes encontrar más información en mostralibreanarquista.wordpress.com, en Calendari CC, la Agenda Libertaria de Valencia, y en nuestra cuenta de Mastodon en el Fediverso, @mostraanarquistavlc@terreta.org.
7: Repetimos, será del 20 al 26 de abril con los puestos de distribuidoras y editoriales el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen.

0: Gracias, Josebi. El del Dis, el baile de la desesperación. Y ahora, la belleza. També n'hi ha espai per a la bellesa i per a, la, i per a un moment de cultura. Benvingut, Abel. Bona vesprada. Què ens portes avui en la teva sessió literària?
1: Doncs pues mira, resulta que el pare Guinot d'Artana no me deixava entrar en internet, tenia problemes, i decidí baixar-me Rondades Valencianes del Rivalor, un cuento, i així està. El jugador de Petrer. Això va passar en aquells temps antics que hi havia dimonis ben avillats, els quals solien visitar els camps i les viles quan algú se'ls encomanava. En el carrer Major de Petrer, en una casa noble i gran com un convent, vivia tot sol un fadrinot d'uns 40 anys que li diem d'un Pere Mestre. Aquell senyor tenia una bona colla d'amics molt inclinats tots a moure tabola, organitzar soparots i passar les nits entre saraus i festes. Don Pere tenia també un altre vici, el de jugar-se els diners i com sol esdevenir a tots els jugadors que hi ha pagat, que hi ha hagut en el món, a la llarga perdia les orelles. De primer jugava tots els diners de les collites. Després vengué un mas per jugar-se'l. Per fi es va quedar amb la cara del carrer Major com a única heretat. Ell abans tenia una vella serventa, Francisqueta, molt fidel. Però la Francisqueta morí quan ell es trobava més agoniada de diners. Una nit estava ella manint-se un miserable sopar mentre que pensava: ah, si jo pogués jugar, segur que em rescabalaria de tot el que he perdut. Irritat va bramar en la veu alta: però no tinc un clau i no podré jugar ja mai més de la vida, i em podré ací dins, i un dia em trobaran en el meu llit erts de fam i de misèria. Una idea esgarrifosa va quedar pel seu cervell. Se'n feia ric altra volta, promete amb forta veu. Si em feia ric altra volta, prometé en forta veu, donaria la meva ànima al dimoni. Com a resposta, un tro va fer tremolar la casa pairal dels mestres fins als seus mateixos fonaments. I don Pere, esbalaït a la mitja claredat que feia un llum d'oli, va extingir a la punta del corredor un cavaller, alt, ben avillat, de refinat aspecte. «Veu cridar, don Pere?», va dir inclinant-se en una lleugera reverència. «Sí, sí, us he cridat», va respondre la veu tot serè, i pensar de seguida: «Estic en presència del dimoni, cosa que l'alegrà. Passeu, si us plau», pregà polidament. I va menar el misteriós personatge al seu escritori. «Encara que hi ha, us ho deu suposar, us haig de dir que jo sóc el dimoni i que em diuen Capellenc, el fi», es presentà a la visita. Don Pere digué que se n'agradava molt, i era la veritat. «He sentit dir que voleu ser ric. Sí, no hi aneu gens enganyat. Podeu dir-me, vos dimoni muntanyenc, com puc tornar a ser ric? Un haig d'advertir que estic dispost a tot. Mireu, distingui cavaller», informà Capellenc, «us convé per no moure una dienda en el poble. De Petrer tornar a jugar. Sí, tornar al joc, però jo us hi duc diners i ara guanyareu sense parar. Capellenc, el fill, hagué de davall la capa una bossa de monedes d'or de les que s'estilaven en aquella època, i la deixem damunt de la taula d'escritori. «I això com ho doneu? Capellenc sorrigué i retirà el serrell de cabells que li queia una mica damunt del front, i llavors se li van veure les puntes de les banyes. Es dugué una mà al cor per traure's i davall del vestit un pergamí finament enrotllat. «Teniu, don Pere», i llegiu. «Sí que ho heu preparat en pocs segons», observa el cavaller. «No, és que ja tenim ja redactats dos o tres models. No m'ha calgut més que posar-hi el vostre honorable nom. Don Pere va llegir el pergamí que contenia les clàusules habituals. Ell es faria càrrec de la bossa de monedes que el faria Enric i la barata, això significava el document i es convertia a donar l'ànima al dimoni. A partir del terme de 10 anys. Us sembla prou 10 anys? Preguntar cap a l'enc. Bé, teniu temps de ser feliç. Us podeu casar a una xica hereva. Podreu tenir fills i assegurar la diver. Advertir Don Pere. Però us vull posar una petita condició. Us la donaré tot voluntari a partir dels 10 anys, comptats des d'avui, però no podré venir per ella més que quan no n'hi haurà garrofes en els garrofers. I quin capritxo, somriu el diablo. Venís de Terratinent, bon collidor de garrofes. No hi tinc res a posar, a trobar el dimoni, i ho consignar com volia Don Pere en el curiós per a mi. Després tots dos signaren el contracte. En aquell moment, amb una flamadeta de sofre discreta i curta com les seues banyes, el diable va desaparèixer. Llavors, Don Pere calcula que devia ser la mitjanit, l'hora de la partida, a car Don Antoni, el del pla, de dalt. El vestit com corresponia i poc després li responien darrere la porta de la mansió. Quin truca? Sóc Don Pere. Grinyola el forrellat, rodejant en un clau. Despenjaren una cadena i badaren la porta just per deixar-lo passar. A arribar al salonet, on era la partida, Don Pere saludava a tothom. Quant de temps sense tenir l'honor? Va fer el més jove de tots, un baronet. Penseu de jugar, va dir Don Antoni. I això vinc, respongué Don Pere després de que hagués donat la capa al criat. Quan tragué la bossa, la va mig obrir i feia lluir un engrapat de monedes d'or. Tots se feien creus. Començaven la partida i hicien les quatre cartes. A la sota, feu Don Pere. I va posar 10 monedes com 10 sols. I va sortir la sota. Ell recordava que aquella canconeta de xic. Sota man rota, s'empina la bota i no deixa ni gota. Seguir la partida i va sortir un set. Don Pere, mentre que posava 10 monedes més, pensava la cançó d'infant, sense set, set aire, set seràs. Continuarà el pròxim programa de Ràdio Malva.
0: Que gran Enric Valor i que gran Abel.
1: Yes. És graciós i Enric Valor està reconegut
2: com un contador de contes.
0: Gràcies. Sí, és el llenguatge, les paraules que tria, tot.
1: Exacte,
0: és preciós d'escoltar sí. I damunt de tot has cantat la cançoneta i,
1: sí.
0: I has fet la posta en escena, que avui és el Dia Mundial del Teatre. Avui, el 27 de març, el Dia Mundial del Teatre, i Abel s'ha presentat la seva posada en escena. Moltes gràcies, la lectura dramatitzada. Un conte. I ja tanquem perquè avui fem un programa més curtet. Si voleu dir alguna cosa, Remei, està José per ací, perquè ha vingut ja quan el programa estava començant i no ha saludat al principi. Gonzalo, si voleu alguna notícia de... molt bé. Doncs tenim... Sí, Remei.
3: Solament era que vas trobar l'altre dia una pel·lícula a Radio Televisió Play que es diu La sombra del passado. Parla de l'eutanàsia, però parla de l'eutanàsia que va ser aprovada per durant un temps abans per els feixistes del Führer en Alemanya. Va ser aprovada una eutanàsia en relació a les persones que patien una malaltia.
0: Sí, sí.
3: Surt
0: que d'ahí prengueren empenta per fer després el genocidi jueu, perquè aprengueren de
3: prova, sí. Convoquen un comitè de metges i de psiquiatres i primer se veu com a les dones les com se diu
0: les infertilicen, le
3: infertilicen, correcte, sí, no? I després ja les passen, o sigui, és que l'heu de veure,
0: o sigui, la sombra del passado,
3: la sombra del, se diu la sombra del passado, en principi tu no t'imagines que va ser,
0: és un tema que hem de, que hem d'alguna vegada, si vinguera algun historiador així, reprendre, de com els jueus el primer, la primera gran malifeta que fan
3: és això,
0: és acabar amb els malalts mentals i intel·lectuals, i fan una eugenèsia que, és, que ells dirien eutanàsia, però que feren una eugenèsia social i una neteja social.
3: Ètnica, exacte.
0: Ètnica, no. Ètnica després, però primer...
3: Que és per a ells, és una llei que, com som molts en el món, anem a acabar en els que...
0: En els dèbils.
3: En els dèbils, en els que estan malalts.
4: No, però jo veig una pel·lícula que parlava, un documental que parlava d'aquesta pel·lícula, i era més interessant si és la mateixa, perquè li donaven li donaven la volta. Què passa? Que ells es plantejaven que no prendre mesures ara, matant o esterilitzant les persones amb discapacitat, provocava que després les, a les persones es venia a la vida, a la mitjana de la vida, no? A gent molt valiosa, gent que feia la seva vida normal, es venia una malaltia repentina i això acabava amb la seva vida, i que era un bé per a la humanitat i per a cada persona fer aquest esforç d'estar esterilitzat o morir per a que les properes generacions no hagin de passar per això. I aleshores el missatge era un missatge de responsabilitat social, de comunitat. Era, li donaven la volta, a mi quan li donaven la volta.
3: És tremenda.
0: Tenebrós.
3: És tremenda.
0: Com sí. Tot el que estem veient, sí. Com molt del que estem veient avui en dia, però, en directe sí. I en sí. Viu. Perquè això és un altre tema. Sí. Sí.
3: Són escenes que has d'estar preparat per a veure-les, eh? Perquè sobretot al principi...
0: Remei al micro. Perquè...
3: Sobretot al principi és que t'esgarrifa. T'esgarrifa veure aquestes imatges, no? Però... té molt més a dir esta pel·lícula, té molt més a dir sobre el diferent, no? Però no en el sentit negatiu, sinó tot el contrari, no? Jo vos la recomano als que vosaltres, els que ens estan escoltant, perquè per entendre molt bé a les persones amb patiment psíquic, no?
0: Moltes gràcies per la proposta. És una proposta pràctica i ve molt bé.
3: I més ara, no? Que se parla d'eutanàsia.
0: Exacte.
3: Que se sàpiga que l'eutanàsia va ser aprovada...
0: Pels nazis.
3: Pels nazis, correcte.
0: Acabarem amb música, però amb música amb intenció, i quin millor que per això que Josebi.
5: Bueno, pues después de esta charla quería que escucháramos una canción antibélica. Es de Jorge Martínez, el cantante de Los Ilegales, pero esta vez colabora con Bumburi. Bueno, y que después de todo lo que está pasando en el mundo, espero que esta canción llegue a todos los lados del mundo. Ángeles Terminador.
0: Un moment, perquè és que tenim un poc de... en seguida sonarà Ángeles sí. Terminador. És que estem tenint un poc estem acostumant a... Ara.
6: És esta, no?
5: Sí, sí.
0: Moltes gràcies i fins a la pròxima. Vos m'has tindran informats. Adeu.
1: Gràcies.
3: I no estem sols, eh? Així estem...

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companyes treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el Ràdio Lliure.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!

nostra història és l'amnèsia. El futur és a casa. Defensa beligerant, pólvora, nyaf i metralla. El Montgó ens espera.

petits amb la veu com un fill, dolça i propera, que una mirada freda li torna la llum.

0: Sona el despertador i encara és fosc. Ni la dutxa ni el primer cafè del dia et trauen la son. Així és que quan t'asseus al metro amb el diari a la mà, la teua cara dibuixa un badall enorme. Obris el diari, el primer titular ja t'alerta que no serà un dia fàcil. La culpa és dels professors, diu la consellera d'Educació, justificant els baixos resultats obtinguts a l'enèsim estudi. Arribes a Trinitat Vella i un vent matiner talla els llavis. Fas tard i la directora t'enxampa la porta. Joe, la mare del Kilian ha vingut a queixar-se.
1: Hòstia, quina merda de vida.
0: Però quan a l'entrar a classe el Roberto t'ensenya que, entre reggaeton i reggaeton, en porta una de Ray Charles al mòbil i veus que la Lady avui sí ha fet els deures, penses que potser malgrat tot